Vull deixar que en nostàlgica de son país. Les espanyol i les italien, on et pes que em faça? A minuit, i fa el tirant de la garda. Atenció, n'ha part de pre, n'ha sent de pre. Le Polonese, c'était le roi de fer de teatre, perquè hi havia un teatre que ha de fer una baraca que ells han construït, la meva presoner, per fer espectacle. I fes un espectacle fantàstic. Hi havia en cum, que hi parlava tota la llengua. I és ell qui organitza i detecta el talent que hi havia. Perquè c'était de musicien, i n'hi havia de fort. Les altres perquè c'était des actors. Les altres perquè c'était de cinema, de pintura, tots els arts hi havia de l'any. I lui, alors, presentava un espectacle magnífic.

Aixequem nostàlgica de son país. Les espanyol i les italien, on et pes que em faça? A minuï, i fa el tirant de la garda. Atenció, no part de pre, no sent de pre. Le podonese, c'était le roi de fer de teatre. Perquè hi havia un teatre que ha de fer una baraca que ens han construït la meva presoner per fer espectacle. I fes un espectacle fantàstic. Hi havia en cum, que hi parlava tota la langa. I és lui qui organitza i detecta el talent que hi havia. Perquè c'était de molta gent, i n'hi havia de fort. Les altres perquè c'était des actors. Les altres perquè c'était de cinema, de pintura, tots els arts hi havia d'anar. I lui, alors, presentava un espectacle magnífic.